Bueno, és que per a mi que tampoc és este, Adamo, eh? Mira, Joan, demana'm una altra cançó, si vols, perquè jo crec que el que hem fet aquí ha sigut una... No sé jo què, no sé jo què, que això no és. A veure, què ens diu, a veure què ens diu. Mira, ara vull escoltar-la, a veure...

0: Seguimos compartiendo la tarde, seguimos compartiendo más canciones y más llamadas. Qué sorpresa, como me gusta que me llames, que marques el 93-465-7776. Hola, buena tarde, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Havien trucat al telèfon de la ràdio 93-465-7776. Bona tarda, buenas tardes. No hi ha ningú. A veure si recuperem aquesta trucada que ens feia anar al telèfon del directe, al 93-465-7776.
1: Si no estoy despierta, déjame soñar.
0: A veure, ara sí, recuperem la trucada. Bona tarda.
2: Se m'ha tallat, Jaume,
0: No passa res, ara ja estem en antena. Amb qui parlo?
2: L'Helena.
0: Helena, de Sant Andreu, com va la vida, Helena?
2: Bé, carinyo meu, i tu?
0: Jo molt bé, content i millor que mai.
2: Ai, que bé, contentíssima. La setmana passada em van donar el contacte.
0: Que bé, doncs mira, aquí ens trobaràs quan vulguis, de 4 a 7 de la tarda, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, i a partir de l'agost, al matí, aquí me tens, aquí me trobaràs.
2: A mi em van dir dilluns, dimarts, dimecres, de 4 a 7.
0: Sí, però també aquesta setmana he fet el dijous, i aquesta setmana també hi serà el dijous. Bé, i digues com prova la vida, com va l'estiu, com va tot.
2: Si estigués amb tu, jo t'explicaria moltes coses, però que estem en antena, ja.
0: Sí, estem en antena. Ja parlarem tranquil·lament.
2: Sí, algun dia sí, no?
0: A veure.
2: No sé on està Ràdio Pomar de Badalona, no sé on està.
0: Està al barri de Pomar.
2: No conec. El barri de Pomar està a la vora de l'Església de Santa Maria o no?
0: Tu coneixes Pomar, el barri de Pomar?
2: No, jo crec la barriada d'allà on hi ha el museu, el carrer Laietani, l'escola i l'Església de Santa Maria.
0: No, això està al costat, a veure, com... Pomar, al costat del mercat de Pomar, al costat de la...
2: No,
0: no, no, bé, no, no, està aquí... bé, al costat de la biblioteca, al costat de l'associació de veïns de Pomar, al costat del mercat de Pomar, a Bufalà, al barri de Bufalà, tampoc?
2: No,
0: bé.
2: Lloret, al barri del Sant Crist, i després al centre de Badalona, l'Església de Santa Maria, i després ja Sant Jeroni de la Murtra, allà sí que tinc conegut.
0: Ja no, aquí estem en un altre barri, un altre districte. I quina cançó t'agradaria escoltar aquesta tarda de dissabte, Helena? Què vols?
2: Era El meu camí de Santiago, Jaume.
0: Quina cançó?
2: El meu camí de Santiago, Avui és Santiago.
0: Sí, Avui és Santiago, i recordem que l'Helena va fer... Quan va ser que vas fer el camí de Santiago?
2: L'any 12, ja fa 14 anys.
0: L'any 2012.
2: 2012, sí.
0: Quins records d'aquest camí de Santiago l'Helena va escriure un llibre.
2: Sí, el tens.
0: Sí, tinc el llibre, vaig llegir el llibre, molt interessant i molt maca l'experiència de tothom que fa el camí de Santiago, torna a canviar, torna d'una altra manera, amb un altre pensament, amb una altra filosofia.
2: Em va canviar la vida totalment, sí, tant a mi com a ell.
0: Sí, va anar, a més, fer el camí de Santiago amb una persona invident.
2: Totalment, Jaume.
0: Quina experiència.
2: Vam anar d'aquí a Sarrià, i a Sarrià, a Santiago, pues, amb ell. Vam tardar una setmana a arribar a Santiago.
0: Ja, i no t'agradaria tornar a fer el camí de Santiago una altra vegada?
2: Ai, Jaume, ara no podria fer el que vaig fer, carinyo meu, Ara
0: ja.
2: No podria caminar tant, que vaig entrenar, no.
0: Ja, bé.
2: Ara no podria fer-ho, però bueno, el record, l'experiència...
0: I tant.
2: Això, a tothom recomano l'experiència.
0: Això quedarà per sempre per tu, el record d'aquest viatge del camí de Santiago, que vas fer l'any 2012, com deies, serà mateix aquí a la ràdio. Digues quina cançó vols i a qui li dediquem.
2: Jaume, vaig donar a la... A veure, espera. A Sant Jeroni de la Murtra vaig donar el llibre al Jaume Aymar, que és el que porta a Sant Jeroni de la Murtra, perquè l'entregués a la Creu Roja, que van pujar allà dalt
0: Sí.
2: I li vaig donar un llibre per la Creu Roja de Badalona. I si no em falla, el tenen.
0: Ah.
2: Per la Creu Roja de Badalona, que ell porta el camí de Sant Jaume Català, el Jaume Aymar. Ah, és un historiador i un capellà que regenta Sant Jeroni de la Murtra i és molt amic meu.
0: No, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs recomanem el teu llibre i ara digues quina cançó t'agradaria escoltar aquest dissabte aquí a la nostra sintonia. Què vols sentir?
2: Pues, és igual, Jaume.
0: No, no, tu.
2: Una que pugui dedicar, que ell no ho està sentint, perquè ni idea de connectar Ràdio Pomar. En la meva ràdio no sé on està Ràdio Pomar, ara l'hauria de buscar.
0: Doncs,
2: a quin dial està, Jaume?
0: Doncs mira, està al 101.2 de la FM. 101.2 de la FM.
2: 101.2?
0: 101.2 de la FM. Li pots dir que sintonitzi aquesta freqüència i aquí estem.
2: Espera que m'ho apunto, Jaume. 101?
0: 101.2 de la FM. I tu que tens tan bon gust, que t'agrada tant la música, digues una cançó ben maca.
2: Una que sé que t'agrada molt a tu també.
0: Quina?
2: Sentir, de la...
0: De la Luz Casal.
2: Sí, carinyo.
0: Ah, que cançó més maca. Doncs la dediquem per tu i per qui més?
2: Bueno, pues al meu company de viatge, al meu company de camí, que es diu Noa.
0: Què es diu?
2: Noa, Noa, eh?
0: Molt bé, el Noé, sí, correcte, correcte. Doncs a veure si li pots dir que sintonitzi Ràdio Puma i tu continua la nostra sintonia, a veure si ens veiem, ens posem al dia i fem una xerradeta, Elena.
2: No, llarga, Jaume.
0: Llarga. Bé, del temps que sigui necessari, cap problema.
2: Però, me n'alegro molt de parlar amb tu.
0: I jo amb tu.
2: Soc una fèria, que sé que t'agrada molt, però avui sentir.
0: Bé, avui posem aquesta cançó un altre dia, un altre. Estem en contacte, Elena, molt agraït i molts petons.
2: I un altre per tu, molt fort, molt fort, molt fort, tal dia com avui, dia de Santiago.
0: Gràcies, que bé, gràcies, molt amable, Elena.
2: Vinga, Jaume, adéu.
0: Adéu, petons. El lunes hablaré con Juan Manuel Vera, ¿por qué? Porque tiene nuevo tema, Vete de mi vida.

0: marcó el final.
1: El lunes hablaré con Juan Manuel Vera. Nos viene a presentar esta nueva canción. Vete de mi vida, acaba de trucar la Elena de Sant Andreu. Ha recordat, avui dia de Santiago, ha recordat que fa temps, l'any 2012, va fer amb el seu company, la seva parella, el Noé, el Camino de Santiago. I acaba de trucar per primera vegada aquí a la sintonia de Radio Pomar perquè volia sentir i escoltar una cançó.
2: Estàs escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Radio Pomar Badalona, en el 101.2 de tu FM.
1: Gràcies, Elena, per la teva trucada. Molts petons, cuida't molt per tu, per la teva parella, pel teu company de vida. Escoltem aquesta cançó de Luz Casal, Sentir.

0: Bona tarda, són les 3. Ho acabem de saber. Adif assegura que els treballs de reparació de l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona ja estan acabats. L'empresa, que és la responsable de les vies, posa ara a disposició de Rodalies la infraestructura. Encara no se sap, però, quan podran tornar-hi a circular els trens. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que pugui ser la setmana que ve. L'incendi de Madrid i d'Àvila obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades. A França, gairebé 200.000 persones han estat evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes pels focs forestals que afecten el sud-oest del país. Les flames han arribat a uns 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que les autoritats asseguren que no amenacen la ciutat. Des de principis d'any ja han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc. Ha mort ofegat un jove de 21 anys a Amposta després de saltar des del pont de pedra del canal de la dreta de l'Ebre. Amb aquesta ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany. Avui precisament és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i la plataforma SOS Socorristes ha fet accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergències l'han intentat reanimar sense èxit. El nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ja ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El deganat de Barcelona diu que aviat necessitarà un reforç per atendre aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i recomana precaució per la possibilitat de xàfecs aquesta tarda i fins a la matinada, sobretot al nord-est del país. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i la pluja pot anar acompanyada de tempesta i de pedra petita. Pablo Alborán obrirà avui una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses en l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya. El festival es prolongarà en aquest recinte fins al 10 d'agost i de cara als pròxims dies hi ha programat un concert conjunt de l'Axan Busto i Gossos i també la triple actuació dels Amics de les Arts Blaumut i Ramon Mirabet.
1: Esports.
2: En marxa la 20a etapa del Tour de França, en final a duets, 58,7 km per la meta amb 4 escapats, Pogacar i la resta de ciclistes que opten al podi roden a 4 minuts i 50 segons. Aquest mateix s'han disputat dos partits de pretemporada en presència catalana, l'Espanyol 1 Sabadell 1 i el Girona 0 a la Besun. I més futbol, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McKamey, procedent del Dallas Trinity, i el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid.
0: I pel que fa al temps, força sol, però també nuvolades aquesta tarda que donaran ruixats i tempestes localment fortes al nord i també en zones de muntanya. Demà es repetiran el sol i les tempestes de tarda i la temperatura serà normal per aquesta època de l'any. 3CAT Info.

0: Adif assegura que els treballs de reparació de l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona ja estan acabats. L'empresa, que és la responsable de les vies, posa ara a disposició de Rodalies la infraestructura. Encara no se sap, però, quan podran tornar a circular-hi els trens. La consellera de Territori confia que pugui ser la setmana que ve. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. L'incendi de Madrid i Ávila obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades o confinades. A França, gairebé 200.000 persones han estat evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes, ple de focs forestals que afecten el sud-oest del país. Les flames han arribat a uns 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que les autoritats asseguren que no amenacen la ciutat. Des de principi d'any ja han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc. Mor ofegat un jove de 21 anys a Amposta després de saltar des del pont de pedra del canal de la dreta de l'Ebre. Amb aquesta ja són 25 les persones que han perdut la vida ofegades des de l'inici de la campanya de bany. Avui, precisament, és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i la plataforma Socorristes ha fet accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector. La icona del pop britànic Morrissey tancarà avui el Festival Bars 2026 al Poble Espanyol amb la presentació de la seva tornada pel que fa a les qüestions discogràfiques, Make Up Is a Lie. D'altra banda, l'Alt Empordà es dispararà al tret de sortida del Festival Sons del Món, que durarà des d'avui fins al 10 d'agost, i a Calella de Palafrugell, al Festival de Cap Roig, la cantant de jazz canadenca Diana Krall s'acomiada de Catalunya amb l'últim recital previst aquest estiu a casa nostra.
1: Esports.
2: En marxa la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb final Alp d'Huez, ara mateix 17 quilòmetres pel final. El grup d'escapats tenen menys de 2 minuts sobre el grup principal. Aquest matí s'han disputat 2 partits de pretemporada en presència catalana, Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0, Alavés 1, i el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, procedent del Dallas Trinity.
0: I l'últim titular és pel temps, força sol, però també nuvolades que donaran ruixats i tempestes localment fortes al nord i en zones de muntanya. Demà es repetiran el sol i les tempestes de tarda i la temperatura serà normal per l'època de l'any. 3CAT Info.